bhna ní dulín ní haá bhaithetha clí fáilse go dtí electricité agráú na lifa céidir sépon ga gachar FM. S mí sé zoma bhí dannas agus statú a ggéisteach le clár speisiúta Borderline Festival an féile ag Workman's Club ag Dublin. Me mi go sigus electricité a radio na lifa 106.4 de l'FM a cím un servidor zoma bhí dannas avui amb un especial dedicat a repassar part del cartell del festival Borderline que té lloc a Dublín al Workman's Club els dies 21 i 22 de febrer. Un festival majoritàriament de música rock, replet de guitarres, però també amb algunes pinzellades d'electrònica i de hip-hop inclús. Començàvem amb una formació que ens arriba des de Galway, s'anomenen Ador, i donen molt, molt a prometre amb aquestes guitarres amb tocs garage i temes com aquest Can We Talk, presents en aquest festival. I ens anem cap a Austin, a Texas, per escoltar un dels plats forts del festival Son Being Dead. Ens entregaven un gran treball de música rock, amb tons així molt clàssics dels anys 70 i dels 90, anomenats Being Dead. L'àlbum es deia Eels, publicat a finals del 2024, i aquí tens aquest Firefighters.

Escoltaves les guitarres de la formació Freaks Lock, que ens arriben des de Manchester a través del segell Future Classic per presentar-nos temes com aquest Licorice, que s'acaba de presentar just avui, 6 de febrer. I continuem doncs, amb aquest repàs d'algunes de les formacions del Festival Borderline, que té lloc els dies 21 i 22 de febrer a Dublín, i ho fem amb Opus King, una formació que ens arriba des de Brighton, des d'Anglaterra, amb una mena de fusió de gèneres, a vegades recorden el jazz, a vegades el punk. Aquí tens aquest I Wanna Live With You, són Opus King.

més guitarres arribades des de Brighton al festival Borderline, ara càrrec de Control Drop, amb un tema anomenat Until You Showed Me, que ens publicaven el passat 2024. I un dels plats forts de les formacions irlandeses del festival es vindrà a càrrec dels dublinesos Yard, un directe impressionant amb molta energia i bé, recordo una mica la posada en escena amb la formació Health, i aquí posem un tema que entregaven a l'octubre del 2024 anomenat Calls, són Yard Borderline.

impressionant el so que fusiona música electrònica I rock a càrrec dels londinencs PVA, aquesta formació que edita dintre un segell mític anomenat Ninja Tune. Venen a presentar-nos temes inclosos dintre del seu treball publicat el 2022, anomenat Blush, però també alguns temes nous. Aquí destacàvem aquest Untethered, PVA Borderline, aquest festival que t'estem repassant aquí a Electricitat. I dintre de l'electrònica del festival, molt I molt recomanable, la proposta dels de Manchester, Mandy, Indiana. Ens arriben a través del segell Fire Talk I temes increïbles com aquest Injury Detail. Balls assegurats amb Mandy, Indiana, al Workman's Club.

ens arriben des del sud de Londres I ens arriben amb una mescla de rock amb temes com aquest Frenzy, s'anomenen Automotion I és una de les recomanacions del cartell del festival Borderline que té lloc els dies 21 I 22 de febrer al Workman's Club a Dublín. T'estem repassant aquí. I ens anem de Londres a Manchester per escoltar Wanda, aquesta proposta de hip-hop que recorda a vegades a Lauryn Hill amb la cadència de temes com aquest Let Me In que pots escoltar dintre el darrer llarga durada publicat a l'octubre del 2024 anomenat Formula Wanda, una de les propostes de hip-hop al festival.

Increíble aquest tema anomenat SB13, de Black, fons d'aquest artista de Londres que ens entrega un doble senzill amb la cara anomenada Another Domestic. Més hip-hop al festival, aquí un to bastant bizarr. I continuem amb pop publicat també el segell Ninja Tune a càrrec de Ebb, s'escriu E-B-B-B, i aquí destaquem un tema anomenat Answer dintre del EP All At Once, també present al Borderline.

tenías esta propuesta de electro rock cans arriba desde Leeds. S'anomenen Honesty. Escoltaves un senzill que s'inclourà al seu nou llarga durada. És aquest www. Bé, un títol ben curiós amb un treball que s'entrega dintre el segell Partisan Records. I continuem amb una proposta que ens arriba al Festival Borderline a Dublín de la mà d'una formació holandesa des d'Amsterdam. Aquests Personal Trainer venen a presentar-nos nous temes com aquest Intangible.

aquí tenies aquesta formació que ens arriba des de Bristol, amb uns tons, amb uns sons una mica tirant cap a la música metal, guitarres amb temes com aquest Chunks. S'anomenen molt i els podràs veure al Festival Borderline, al Workman's Club a Dublín. Te l'estem repassant aquí a Electricitat, a Ràdio Nalifa, al 106.4 de l'FM. I de Bristol ens anem a Londres per escoltar la proposta de Dog Race. Aquí tens més guitarres amb aquest tema anomenat The Leader.

Ascoltavas als britànics plantoi de aquest tema que veu de la psicodèlia, un treball molt recomanable aquest Terra Path, i escoltaves Modulator, un dels temes que possiblement tocaran al Festival Borderline, al Workman's Club. Continuem amb una altra proposta anomenada West Side Cowboy, que ens arriba també des del Regne Unit, concretament des de Manchester. Aquí tens aquest I've never met anyone I thought I could really love until I met you. Són West Side Cowboy. West Side Cowboy.

Escoltaves Mount Palomar, una formació que ens arriba des de Belfast, amb una col·laboració junt amb Naomi Banks, amb aquest tema anomenat drag, aquesta electrònica tan interessant que ens recorda els anys 90. I després escoltaves The Orchestra for Now, una formació que ens arriba des de Londres, amb aquesta proposta molt intimista, amb guitarres anomenada Skins. Amb ells arribàvem al final d'aquest Electricitat d'avui, dedicat a repassar part del festival Borderline, que té lloc els dies 21 i 22 de febrer al Workman's Club a Dublín, un festival preeminentment rock, de guitarres, però també amb alguns cints d'electrònica i de hip-hop. El meu nom és Jaume Vidana, és un plaer haver passat aquesta estona aquí amb tu. Si vas al festival, ens veiem allà. I abans de marxar, deixo amb una altra formació que ens arriba des de Londres. Cal dir que la majoria de les formacions d'aquest festival venen del Regne Unit, amb algunes que ens venen d'Estats Units i també d'Irlanda. I aquesta proposta ens arriba doncs, des de Londres, anomenada Shelf Lives, molt animada, molt entretinguda. Aquesta cançó ens agrada molt dintre del treball No Idea, s'anomena Where Did I Go? Shelf Lives al Borderline. Que acabis de passar una bona nit. Sloan Agus Banacht. A reveure.